0: hoy por hoy y sus mejores momentos siempre en la aplicación de la SER.
1: Radio Ontinyent, Cadena SER.
0: En la Cadena SER, hoy por hoy Ontinyent Baida al Baida. Miguel Coy.
2: Molt bon dia. Benvinguts i benvingudes. Ontinyent s'ha despertat avui amb una sensació poc habitual per a un dilluns. Clar, no cal mirar el rellotge, no hi ha presses per arribar a la feina i el despertador, però una vegada ha pogut quedar-se sense donar explicacions ahir, quietet. És festiu, sí, és una paraula breu, però amb una capacitat extraordinària per millorar qualsevol matí. Encara que no funcione igual per a tots, eh? Mentre una part de la ciutat apura les últimes hores de festa, uns altres hem vingut a treballar per contar-les. Algú havia de fer el sacrifici i casualment ens ha tornat a tocar a nosaltres. És dilluns 24 d'agost, són les 12:20, ja saps, hoy por hoy Ontinyent Baida al Baida. Benvingudes, benvingut. Este inici de setmana, en este dilluns, de festa encara, no en tinyent. Anem a canviar un poquet l'ordre del programa. No començarem amb l'oratge ni a la picaeta. Anem directament a la plaça major d'on tinyent, perquè ara mateix, des de fa uns minuts, està en marxa l'ambaixada Mora. I fins allí se n'ha anat el nostre company Tomàs Marín. Hola, Tomàs, molt bon dia.
3: Hola, Miguel, bon dia, companys, què tal?
2: Doncs volem saber què és el que està passant. Crec que ja estem escoltant de fons i s'ha embaixat la Mora, no?
3: No hi ha millor forma d'explicar una notícia o de donar a conèixer un esdeveniment si tenim el so perfecte per a contar-ho. Mireu, escolteu.
2: Escoltem.
3: Aquí, allà, i és que Ontinyent viu aquest dilluns el darrer gran acte de les festes de Moros i Cristians amb la celebració de la batalla dels arcabussos i, com no, de les ambaixades. L'acte ja està en un dels moments centrals. Els ambaixadors Moro i Cristià es troben cara a cara a la plaça Major, on mantenen el tradicional diàleg per la possessió de la vila. Hem escoltat sorolls atronadors dels arcabussos, ha donat ambient eixa arribada de les tropes, i en un moment determinat el toc de silenci d'una trompeta ha fet callar els arcabussos i ha donat pas a la part més teatral d'aquesta representació. L'estafeta Moro ha travessat la plaça a cavall i ha fet arribar als cristians el missatge en què reclama la rendició de la vila. El contraband ha sigut llegit davant dels presents i després d'aquest primer intercanvi l'acció s'ha traslladat al diàleg que escolteu entre els dos ambaixadors. Fa minuts, l'ambaixador cristià José Luis Gandia Fornés de Samogàvers ha eixit del castell per participar en aquest moment de la representació. Ara, a la plaça Major, estan escoltant l'enfrontament dialèctic amb l'ambaixador moro, Sergi García Micó, dels moros espanyols. I anem a continuar, es contant,
2: sí,
3: Miguel.
2: Sí. Adelant, avant, avant.
4: ¿Qué me importan a mí los montes de oro del déspota Abdalá? Ni sus alfanjes.
3: Estem arribant ja a la recta final d'aquesta ambaixada Moro que planteja així un intent de conversa dels cristians perquè entreguen la fortalesa. Segons el desenvolupament tradicional d'aquest acte, l'ambaixador Moro defensa primer els seus arguments per justificar la possessió del castell i intenta aconseguir la rendició mitjançant la paraula. I davant la negativa cristiana, la tensió va augmentant fins que el diàleg dona pas a la confrontació armada. En aquesta edició, cal recordar-ho, el bàndol cristià està encapçalat pel capità Ricardo Enguix Ferrero, de la comparsa Estudiants, que el trobem damunt del castell de festes, juntament amb l'ambaixador i el banderer, i també estan acompanyant-lo José Luis Gandia Fornés i Gonzalo Martí López, ambaixador i banderer, respectivament, dels almogàvers. I pel bàndol moro, pujats al cavall, tenim el capità Juan Luis Galiana, dels moros marinos, l'ambaixador, el qual està parlant fa una estoneta, Sergi García Micó, dels moros espanyols, i també el bander, el moro, dels moros espanyols, que és David Mateu Soler.
4: La història te lo dice, y ahora quieres...
3: És un esdeveniment que marca l'agenda festera, perquè és l'últim dia. Esta vesprada a les 6 tindrem l'ambaixada cristiana, que farà que el bàndol cristià aconseguisca de nou tindre tot el que ha aconseguit al llarg d'este matí el bàndol moro, i veurem també una imatge molt simbòlica en la que la bandera cristiana baixarà per a donar pas a la bandera mora, Miguel.
2: Hem de recordar també, si no m'equivoqui, que els versos que estem escoltant els va escriure Joaquín José Cervino expressament per a Ontinyent a l'any 1860. Paraules de fa 166 anys que estem escoltant ara en directe als micròfons de Ràdio Ontinyent Cadena Ser.
3: I d'ací no res, Miguel, anem a poder escoltar ese crit de guerra i anem a escoltar-lo en estos moments perquè estan a punt d'arribar a aquesta guerra entre el bàndol cristià i el bàndol moro amb l'arcabuseria a la cap de banda. Anem a escoltar.
4: Vinga.
3: Espectacular, Miguel.
2: Ahí está.
3: Escoltat aquest inici de la guerra entre el bàndol moro i el bàndol cristià. Espectacular. Mira. Ara serà molt difícil mantenir la connexió, eh? Ja t'ho asseguro.
2: M'ha borronat per un moment. Pèls de punta, escoltant en directe i ser final de l'ambaixada mora. Ara estan els arcabussos sempre funcionant. Anem a escoltar. Dale.

0: recordem que és el so directe des de la plaça major de l'Ajuntament d'Ontinyent, on està passant aquesta ambaixada mora i el so dels arcabussos.
1: No sé si m'escolteu, companys, però és impossible mantenir la comunicació amb vosaltres perquè hi ha un soroll brutal.
0: Tranquil, tranquil.
1: Demane disculpes, però és molt difícil mantenir aquesta connexió perquè els arcabussos estan fent tronar la plaça major d'Ontinyent.
0: El protagonista ara mateix és el so dels arcabussos.

és curiós perquè hi ha sala d'arcabussos, també hi ha aplaudiments de fons. És un poc una barreja d'emocions ara mateix. Per aquell que acaba de posar la ràdio, que no es preocupe, no passa absolutament res. No ha explotat el món. Estem en directe amb les festes de moros i cristians d'Ontinyent, amb l'ambaixada Mora, en directe a les 12 i 28 minuts d'este dilluns 24 d'agost de 2026. I diràs, i per què? Perquè és que este son sagrada. És el so de les festes.

0: entre este so de arcabussos, no sé si Tomás Marín pareix ser que ens escolta un poquetet, però no sé si podrà dir alguna cosa, Tomàs.
1: L'únic que puc afegir és que aquesta imatge és brutal, és impactant, i que vas a conversar amb una correta. Estic així a l'Ajuntament d'Ontinyent a retransmitir aquesta baixada moro i tenim totes les finestres tancades. Heu escoltat els arcabussos amb les finestres tancades?
0: Wow.
1: Que la veritat és que aïllen un poquet.
0: Wow.
1: I el so és espectacular, per això estic tinguent les dificultats per estar parlant amb vosaltres.
0: No.
1: Però ara, quan finalitza aquesta arcabuseria, quan finalitza això, ja tindrem a carrer esta desprada, que ens orden a les 6 també, així, amb aquesta baixada cristiana que posarà el quasi punt final a les festes de moros i cristians d'Ontinyent 2026.
0: Sí, senyor. Gràcies, Tomàs Marín. Continuem escoltant ixe so dels arcabussos en directe d'esta baixada mori. Com molt bé ha recordat Tomàs, esta vesprada tornarà a l'arcabusseria i a les 6 serà el torn de l'ambaixada cristiana. Encara queden hores per a que finalitzi la festa, no només avui, sinó que ja sabeu que oficialment, podem dir, la festa no finalitza fins al proper dilluns, si no m'equivoque. No, és el dilluns? No. Per un moment, que estic ja així. No, és el 4 de setembre, divendres. Per divendres 4 de setembre, quan realment podem dir que finalitza la festa. Tot i això, avui farem un balanç del que ha sigut esta setmana gran de les festes de moros i cristians d'Ontinyent. Continuem escoltant un poquet esta arcabusseria. Després, continuem amb el programa.

0: tímids aplaudiments, saps? Com li... ara acaba, no, ara no acaba, ara sí. Ara...
1: A hores d'ara estan lluitant l'ambaixador Cristian, l'ambaixador Moro, i el capità que està, i el capità Moro, amb dos pares, amb una abraçada tan com dins en aquests moments, amb l'arima del castell de festes. Una imatge molt bonica, la veritat. Comencen a arribar els estàndards de les comunitats mores damunt d'esta tarima de festes, i veiem com a hores d'ara el capità, el capità, el Cristià i el bander Cristià estan rebentant, estan saludant al públic d'aquesta ambaixada, que ha sigut espectacular i que anem a poder repetir per descomptat. Un gran aplaudiment del que estan rebentant els dos companys dels Moros Espanyols i també de la comparsa Almogaves. També és una imatge que reflexa el que és important en aquesta festa, la germanor, la història, la tradició, amb el que ara faltaria més, que està deixant-nos també imatges molt brutals.
2: Exacte, fantàstic. Ara sí, pareix que està finalitzant. Gràcies, Tomàs Marín, des de l'Ajuntament d'Ontinyent, en esta ambaixada. Nosaltres anem a continuar, ara sí. Anirem a per l'oratge i després ja la picaeta. Vinga, va. Un oratge que jo crec que podem dir ha marcat també part de la setmana gran de les festes de Moros i Cristians d'Ontinyent. La passada setmana vam viure alguns esglais, sobretot el dijous, que tenim en la memòria i tindrem en la memòria durant molt de temps, eixe dia en el que es va suspendre l'entrada de bandes i la interpretació de la marxa Mora Chimo, dirigida per Pilar Ferrero, per la filla del mestre. Però anem a veure com comencem la setmana, com està l'oratge i la previsió de l'oratge de les pròximes hores. Avui dilluns 24 d'agost de 2026 se'ns porta la informació, com els últims dies, Jordi Oriós, des de l'AMET. Jordi, què tal? Buenas tardes.
3: Buenas tardes. Hoy se esperan nubes de desarrollo en el interior de la provincia de Valencia, sin descartarse durante la tarde chubascos acompañados de tormenta que podrían ser localmente fuertes, más probables en el litoral y en el prelitoral. En cuanto a las temperaturas, hoy las máximas en ascenso ligero o sin cambios. Se esperan valores máximos de 36 grados en Xativa, 35 en Gandía, 34 en Ontinyent, 33 en Requena, 31 en Valencia. En cuanto al viento, de componente oeste en el interior y del sureste en el litoral,

0: passa res per a l'inici de la nova temporada que ja començarà d'ací una setmana. El proper dilluns 31 d'agost de 2026. 36 graus, ha dit el bo de Jordi, que tindrem de màxima ací a Ontinyent. Ui, Esteban Arroyo, què tal? Molt bon dia.
1: Bon dia, Miguel. Bon dia, oients.
0: Quina és la temperatura a hores d'ara en la nostra comarca?
1: Doncs a hores d'ara en la Vall d'Albaida estem entre els 24 graus i els 29. 24 a la Rambla de Mariola de Bocairent i 29 tenim ací a Ontinyent, sí, a la zona de les Aigües.
0: Val.
1: Sí, al centre de la ciutat d'Ontinyent, al barri de Sant Josep, tenim ara mateix una temperatura de 28.
0: Doncs pareixer que està molt bé, vull dir, són temperatures d'estiu normal, d'un estiu, sí, normal, i bo, veurem si arribem a aquests 36 graus avui o no arribem. Anem a la picaeta, no?
1: Vinga, anem. Vinga, allà. Va.
2: Hoy por hoy Ontinyent, Vall d'Albaida. La picada.

0: Vicaeta, avui que ja sabem, acabem d'escoltar a Tomàs Marín, que es troba a la plaça de l'Ajuntament, que no és que ara no va ser així un, saps, un trabuc i sense voler. Sí. De fet, tenim una anècdota que podem contar, que Tomàs, quan ha anat allí, ha arribat, ja estic, ha enviat un missatge d'àudio al grup que tenim de la ràdio, i s'escolta, ja estic així, pam! I un trabuc, saps? I ja s'ha deixat d'escoltar. S'ha deixat d'escoltar. I crec que s'està escoltant, no sé si ha acabat, Tomàs, estàs per ahí?
1: Hola, no sí. Estic, he fugit.
0: Estàs
1: he fugit per la part de darrere de l'Ajuntament.
0: Molt bé, perfecte. Per
1: a que es feu una idea.
0: Perfecte.
1: El cap de premsa de l'Ajuntament m'ha fet un favoret, la veritat.
0: Fantàstic.
1: Estic tornant ara.
0: Gràcies a José Barbera. Sí. Està ben content d'aquesta anècdota de quan has arribat a la plaça de l'Ajuntament, que estaven en els trabucs.
1: Vos estava escoltant.
0: És que a mi m'ha fet molta gràcia. Dic, pai, pobre Tomàs, l'ha encarregat.
1: Estic així, pom, pom, pom.
0: Sí, sí, oh, sí. Bo, anem a contar què és el que hem preparat per avui als diferents programes. Començant per este, ja acabem d'escoltar, gràcies al so que ens feia arribar Tomàs Marín des de la plaça de l'Ajuntament, eixa ambaixada mora. Després, quan torne Tomàs d'ací uns minutets a l'estudi, obrirem el nostre Ser Deportivos en pretemporada per repassar l'actualitat esportiva abans que comence oficialment la temporada. I en segona hora també coneixerem un esport en què no hi ha motor, no hi ha volant ni una carretera marcada. Clar, és que l'equip bocairentí Tot Globo, València Turisme, acaba de guanyar el campionat d'Espanya d'aeroestació. Què és això? No tinc idea, ja l'ho preguntaré després. Parlarem amb el seu pilot, Blai Carbonell, per descobrir com funciona una competició de globus d'aquestes característiques i com s'entrena quan no es pot volar cada dia, perquè no es pot volar cada dia. També mirarem després, com he dit abans al principi, quan escoltàvem ixa ambaixada mora, cap a les festes de morts cristians d'Ontinyent una altra vegada, perquè encara no han acabat, però els dies grans s'entren en la recta final. Farem un primer balanç i ho farem amb l'alcalde d'Ontinyent, Jorge Rodríguez, que a més el divendres va desfilar amb els taifes, i amb el president de la Societat de Festers, Ricardo Calabuig, que tots dos visitaran els estudis de Ràdio Ontinyent Cadena Ser per fer ixe primer balanç d'esta setmana gran que acabem de viure, que estem visquent encara. I després viatjarem fins a Fontanars dels Alforins. Per què? Perquè allí esta nit enceten la setmana central de les seues festes, també, patronals, amb el concurs de Gatxamigues. I coneixerem el programa i tot el treball que hi ha darrere, i ho farem amb el president de la Comissió de Festes, Rafael Pastor. Tot això fins a les 2 de la vesprada, aproximadament, este Hoy por Hoy Ontinyent Baila el Baila. I després arribarà l'hora 14, Tomàs, que imagina que les festes seran protagonistes, però hi ha més coses, no?
1: De nou. Per moltes qüestions i per moltes claus que us anem a donar de la festa, anem a estar molt pendents, com no, i ixe balanç tant de Ricardo Calabuig com del propi alcalde, de Jorge Rodríguez. Però, per altra banda, cal contar-vos un poquet l'agenda, ja no sols a Ontinyent, sinó que també agafen protagonisme a altres municipis, com poden ser Benigànim, podem anar-nos a Montaverner, podem anar-nos fins a Geneta d'Albaida, és a dir, que anem a tindre molta activitat festera, molta agenda i moltes claus al llarg del dia.
0: Fantàstic, doncs te deixem que arribes a l'estudi per a poder...
1: Hi ha un ambientet així per al carrer Major, Miguel, dona gust.
0: Hi ha ambientet, mira,
1: dona gust.
0: Què te vas a quedar? Vols dir que te vas a quedar ahí o com és això?
1: No, perquè tinc una hora 14 per fer.

0: Si no, jo crec que en quedava, no vaig a negar, no vaig a negar.
1: Doncs moltes gràcies, Tomàs Marín, no res.
0: Gràcies.
1: T'escoltem de nou ací a l'estudi. Clar, Esteban, és que no tenim ventana encara. Hem d'esperar una setmaneta, no?
2: Exacte, hasta fins el dilluns que ve, dilluns 31 d'agost, que arranca la nova temporada. Arrencarem ja tots els programes. A veure, continuaran els matinals, que no han parat, i l'Hoy por Hoy, que no han parat, però i l'Hora 14 tampoc ha parat, però arrencarà de nou el Ser Deportivos, la ventana, i ja programació habitual des del dilluns 31 d'agost.
1: Doncs gràcies, Esteban. Gràcies, Tomàs. Uns anuncis i estiu esportiu.
3: Ràdio Ontinyent, Cadena Ser.
4: I fira la música, la germanor i la diversió es multipliquen. I els residus també. No oblidem el nostre compromís. Separa en origen i deposita cada residu al seu lloc. Cuidar el nostre entorn és un projecte de tots per unes festes i fira més netes i més sostenibles. És un missatge del Cor, Consorci de Residus B5.
5: Ven y refresca tu agosto con los Kia Summer Days de Ulsan Motor. Del 10 al 28 de agosto descubre los éxitos de la temporada con los mejores descuentos. Nuevo Kia Sportage y nuevo Niro con hasta 10.000 euros y el esperado Kia Seltos con hasta 11.000 euros. Estrena coche este verano con los Kia Summer Days. Te esperamos en Ulsan Motor, concesionario oficial Kia en Gandía, Xàtiva y Ontinyent.
6: Kia, movement that inspires.
7: Ontinyent està de festa. Des del grup municipal Ontinyent ens uneix, vos desitgem unes molt bones festes de moros i cristians. Unes festes que continuem impulsant i millorant amb noves inversions, com els nous arcs ornamentals que enguany faran lluir la ciutat com mai, gràcies al finançament de la Diputació de València. Perquè Ontinyent brilla amb llum pròpia. Invertim en la nostra identitat, cuidem les nostres tradicions i construïm la ciutat del futur entre totes i tots. Ja érem grans i ara som internacionals. Mudo Ontinyent.
8: Cariño, ¿duermes?
9: ¿Con este calor?
8: ¿Y si abrimos la ventana?
9: Ya está abierta.
8: ¿Y si ponemos el ventilador?
9: Ya está puesto.
8: ¿Y si cambiamos el colchón?
9: Eso podría funcionar.
10: Este verano en Todo Cama, el colchón en Sifresh con un 20% de descuento. Descansa como te mereces también en verano. Y si necesitas almohadas y productos de descanso para el verano, pregunta por nuestros descuentos. Todo Cama, Avenida El Match 56, Ontinyent.
11: Festes de moros i cristians d'Ontinyent. La pólvora, la música i la tradició s'unixen. Viu unes festes d'interès turístic internacional úniques al món. Del 16 al 24 d'agost t'esperem per a viure uns dies inoblidables. Organitza Societat de Festers del Santíssim Crist de l'Agonia. Vine a Ontinyent.
12: Y el premio a furgoneta más infrautilizada del año es para la tuya, para usarla cuatro veces y pagarla todo el año.
13: Si la necesitas solo de vez en cuando, no la compres. Alquila cuando la uses. En 4 Rentacar, furgonetas y coches para empresas inteligentes. Paga por uso, no por capricho. 4 Rentacar, en Ontinyent.
14: Jefe, ¿un nomikai?
15: ¿Un nomike?
14: Nomikai. En japonés quedan a tomar algo para hablar, reír, hasta con tu jefe.
15: Iniciativa la coctelería Nomikai tiene nombre y apellido. Restaurante Ganesh Ecléctico, en Portal del Lleó 9. Prueba su espectacular cremaet Ganesh, la tradición valenciana convertida en un cóctel inolvidable. Ahora, además de una cocina que te hace viajar por el mundo sin salir de Xàtiva, Ganesh Ecléctico te descubre la coctelería Nomikai. Todo el mundo empieza preguntando,
16: ¿Nomikai?
15: Y acaba diciendo,
16: ¿otro crema?
15: Restaurante Ganesh Ecléctico, en Portal del Lleó 9, Xàtiva.
4: En festes i fira la música, la germanor i la diversió es multipliquen. I els residus també. No oblidem el nostre compromís. Separa en origen i deposita cada residu al seu lloc. Cuidar el nostre entorn és un projecte de tots per unes festes i fira més netes i més sostenibles. És un missatge del Cor, Consorci de Residus B5.
3: En la cadena SER, Hoy por Hoy Ontinyent Baida al Baida. Miguel Coy.

0: Es la 1:00 p.m, son las 12 en Canarias. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, insiste en que el ático que su gobierno adquirió en abril para acoger temporalmente su oficina sí puede tener este uso. El Ayuntamiento de la capital, la normativa urbanística, señala que solo puede tener un uso residencial y no de oficinas. Ayuso responde así tras ser preguntada de nuevo por este polémico inmueble que está a la venta por 6,69 millones de euros y añade que no hay más polémica, preguntada también por las explicaciones que ha exigido el líder de su partido. Recordamos que Alberto Núñez Feijóo dijo textualmente que sería la comunidad quien deberá explicar por qué compró un local que no se puede destinar a oficina.
1: Si le van preguntando uno a uno a cada político que viene de vacaciones, pues es evidente que uno a uno tienen un nuevo titular, pero vuelve a ser lo mismo. Es un inmueble destinado a oficinas, que además puede albergar despachos, por cierto, como tienen en otras plantas, cualquier inmueble de esas características, y que está en venta, está en un proceso de venta, chao, ya está. Que no se puede estirar más este chicle, está en venta. Chao, pescado.
0: En 2 horas arranca en Ceuta la reunión del vicepresidente primero del Gobierno, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, que se ve con el presidente de la ciudad autónoma, con Juan Jesús Vivas. Paralelamente está teniendo lugar, a través de medios telemáticos, la Comisión de Salud Pública, donde el ministerio está tratando con las comunidades autónomas el mecanismo de solidaridad para el reparto de vacunas a la ciudad autónoma. Por lo demás, se dispara un 12% la oferta de alquiler de habitaciones. A las puertas del arranque del año universitario crece la fuga del alquiler tradicional. 4 son las ciudades que concentran la mitad de la oferta de habitaciones en alquiler, Pablo Anzola.
2: Sí, la oferta del alquiler de habitaciones ha aumentado un 12% en el segundo trimestre del año y aunque apenas se encarece en un 1%, el precio de alquilar una habitación en España se sitúa ya en los 425 euros al mes. Los datos del portal inmobiliario Idealista sitúan Barcelona como la ciudad más cara para alquilar. Allí las habitaciones se anuncian por 600 euros al mes de media, seguida de Madrid, donde ya se pagan 550. Esas dos ciudades, junto con Valencia y con Sevilla, concentran ya más de la mitad de la oferta del alquiler de habitaciones. Este tipo de anuncios, cuya oferta ya creció un 19% el año pasado, esquiva la normativa más estricta del alquiler. El Gobierno quiere incluir su regulación en el decreto de vivienda que está negociando con los grupos.
0: Gracias, Pablo. Esquerra Republicana pide la comparecencia en el Congreso del ministro del Interior, de Fernando Grande Marlaska, por la actuación policial de ayer en el Che contra aficionados del Barça. Se requisaron esteladas y los agentes llegaron a cargar. Hubo también un detenido. Junts también ha registrado una batería de preguntas en la Cámara Baja y el Barça ha emitido un comunicado condenando los hechos. Joan Gimeno, buenas tardes.
3: ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, las dos formaciones exigen explicaciones a Interior sobre la actuación de estos policías en el estadio del Elche. Esquerra ha registrado hace unos minutos en el Congreso su petición para que el ministro Marlaska comparezca en la Comisión de Interior. Creen que hay dudas sobre la proporcionalidad de la actuación de los agentes y reclaman una investigación inmediata. En una nota, los republicanos defienden además que la libertad de expresión debe ser garantizada con independencia del lugar donde juegue el Barça. Por su parte, Junts ha registrado también en el Congreso una batería de preguntas dirigidas al Ministerio del Interior sobre lo ocurrido en el Martínez Valero. Se preguntan, entre otras cosas, la base legal concreta para que el policía le quitara a un aficionado del Barça una estelada. En Twitter, su portavoz parlamentaria, Miriam Nogueras, ha escrito: estos animales tienen que pagar por este abuso y este maltrato.
0: Del exterior, el presidente de Ucrania se ha dirigido hoy a la nación en el Día de la Independencia, que se celebra este lunes, 35 años desde la separación de la URSS. Vladimir Zelensky ha apelado a la historia de su país para renovar, dice, el compromiso de preservar esta independencia frente a la invasión rusa.
4: Quiero agradecer hoy a cada madre y a cada padre de nuestros defensores ucranianos, a cada familia que crió a sus hijos para que sean personas fuertes, con un gran corazón en un gran país. Quiero agradecer a cada uno de los que hacen su contribución personal para que Ucrania no solo preserve, sino que fortalezca constantemente su independencia.
0: Hoy en Kiev se reúne la llamada coalición de voluntarios. A primera hora llegaba el primer ministro Andy Burkan. Y una cosa más, Países Bajos no participará en el Festival de Eurovisión de 2021. Que se celebrará en Bulgaria. Ya no lo hizo este año. La televisión pública neerlandesa asegura que el evento no puede considerarse neutral al participar en él. Israel es un país que sigue inmerso, dice este comunicado, en un conflicto militar a gran escala. Televisión Española, que recordamos no participó en la edición de este año, al igual que otras televisiones públicas como la de Países Bajos, de momento no ha anunciado qué hará en 2027. Y nos queda la información del deporte. José Antonio Duro, buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes. Pendientes del estado de Gaby, es el nombre propio de la mañana del día de hoy, tras la victoria del Fútbol Club Barcelona en su debut, el 0-5 del Barça ayer en el Martínez Valero de Elche. De momento, sin informaciones oficiales, pero con las primeras exploraciones que ya en la noche del domingo indicaban que la lesión del futbolista no es grave. Tenemos liga durante toda la semana, hoy con el cierre de la segunda jornada, con dos choques. Osasuna-Levante, que es el partido de las 7:30, y Málaga-Depor, es el regreso de la Rosaleda en el horario de 9:30. También dos partidos de segunda, Celta-Fortuna-Andorra y Granada-Mallorca. Y a partir de mañana se van a recuperar choques martes, miércoles y jueves, partidos de la primera jornada del campeonato. Mañana se enfrentan Valencia y Betis. Un lunes con mucho fútbol y con la tercera jornada de la vuelta. Comienza, además, a esta hora. Borja Cuadrado, buenas tardes.
6: ¿Qué tal? Buenas tardes desde las calles de Grusán, donde en unos minutos va a comenzar la tercera etapa de la Vuelta a España. Primera llegada en alto. Serán 174 kilómetros con desenlace en Font Romeu. Última etapa que va a transitar de forma íntegra por territorio francés. De momento, con el esloveno Tadej Pogačar como líder, 9 segundos de ventaja sobre Wout van Aert. Del resto de favoritos, el más cercano a Pogačar, su compatriota Roglic, a 26.
5: Desde las 4 de la tarde en SER Más, aplicaciones móviles de la SER con todo el equipo, la etapa de la vuelta del día de hoy.
7: Ayer se fue, tomó sus cosas y se puso a navegar.
8: Navegar para algunos es oficio, para otros es ocio, vacaciones, la historia de los grandes descubridores.
9: ¿Por qué queréis navegar hacia Occidente? Para abrir una nueva ruta hacia Asia.
8: Queremos saber si navegas, en qué tipo de embarcación, que nos cuentes si te interesa este universo y travesías realizadas o pendientes.
7: Navegar y se marchó.
10: Ya puedes dejarnos tus mensajes de voz en el WhatsApp del programa.
8: En el 681-016731. Esta noche compartimos historias de navegación.
10: El Faro, con Laura Piñero. Cadena SER.
0: De momento es todo. Continúa la programación local y regional de la SER. A las 2, la 1 en Canarias, hora 14, con Javier Liébana.
11: Cadena SER. Servicios informativos. Toda la información y lo más destacado de la actualidad en cadenaser.com y la aplicación de la SER. Cadena SER, Comunidad Valenciana. Radio Ontinyent, Cadena SER. En la Cadena SER, hoy por hoy Ontinyent Baida al Baida. Miguel Coy.
12: Migdia, 8 minuts. Continuem en directe. Este hoy por hoy Ontinyent Baida al Baida en el dilluns 24 d'agost de 2026. I en els pròxims minuts anem a mirar al cel, però no com estem mirant en els últims dies i sobretot en l'última setmana, que he mirat al cel per si plovia, per si no plovia, per si veiem l'eclipse, per si no... No, no, no. Anem a mirar al cel per a veure globus. Sí, ja veureu. Un globus, a veure, sabeu que no té volant, no? Que no disposa de motor en principi, que depèn del vent per avançar. Bé, doncs amb aquestes condicions costa imaginar, o almenys a mi em costa imaginar, com es pot convertir un vol en una competició i, sobretot, què ha de fer un pilot per guanyar-la. Per què contem tot això? Perquè l'equip bocairentí Tot Globo València Turisme acaba de proclamar-se vencedor del Campionat d'Espanya d'Aeroestació celebrat a Aro. És el seu segon títol nacional després del que van aconseguir el 2018. Entre les dues victòries han arribat 4 subcampionats, 8 anys instal·lat entre els millors, però buscant eixe últim pas que permet tornar al primer lloc. La victòria també assegura la classificació directa per al Campionat d'Europa de Mallorca de 2026-2027 del pròxim any, i arriba poques setmanes abans d'un altre repte important, que és el Campionat del Món de Polònia. Val, anem a parlar amb el pilot bocairentí que encapçala aquest equip, que és Blai Carbonell, que ja ens escolta. Blai, què tal? Molt bon dia.
13: Hola, molt bon dia, Miguel.
12: Benvingut al programa i gràcies per estar amb nosaltres, i enhorabona.
13: Bueno, moltes gràcies.
12: Val, jo he parlat així a l'entradeta com si jo sapiguera com va tot això, com funciona, però clar, jo, abans de parlar de la victòria, que parlarem, evidentment, en els pròxims minuts, jo crec que no sé si estàs d'acord amb mi, hem d'entendre un poc la competició, val? A veure, així quan comença un vol d'un campionat d'aquestes característiques, com és el Campionat d'Espanya, a vosaltres què vos demana exactament l'organització?
13: Val, sí. Com bé has explicat al principi, els globus aerostàtics no disposen de ninguna propulsió. Aleshores, l'única manera d'anar a un lloc és jugant amb el vent que hi ha ja escondes dies.
4: Val.
13: Aleshores, direcció de l'event el que fa és que, tenint en compte aquesta previsió meteorològica, dissenya un vol amb una sèrie de proves, de dianes que es diuen, en les que les més bàsiques podrien dir-se que són les dianes expostes en un camp. Va. Aleshores, imaginem-se que el vol s'obri a Ontinyent i fa llevant. Aleshores, fa llevant, s'anirien cap a Fontanars. Què faria? Pues el director posaria com a uns 2-3 quilòmetres de distància cadascuna de les proves una sèrie de dianes. Uh-huh. I els globos el que haurien de fer és d'esperar d'Ontinyent i anar jugant amb el vent per anar acostant-se a cadascuna d'elles. Quan t'acostes a una d'elles has d'intentar baixar per a tirar un llançar el que es diu un testimoni.
4: Val.
13: Que és un saquet d'arena nugat a una cinta. Val. Amb el teu número de dorsal. Qui més prop llança el testimoni del centre de la diana s'endú els 1.000 punts. I a partir d'ahir es reparteixen els punts entre tots els altres competidors. I una vegada has llançat la primera, te'n vas a la segona. I així successivament.
4: Val.
13: Què passa? Que això ha evolucionat i aleshores està ara com molt... Clar, està molt interessant perquè han entrat la informàtica i les dianes virtuals.
4: Clar, t'anava a preguntar per això, perquè, clar, jo he estat llegint i sí, estan les dianes que estan situades a terra, com tu has dit, que llences i aquest testimoni, i aquesta puntuació, etc. Però, clar, no totes ara, no totes les dianes es poden veure. El pilot com sap on està una diana que físicament no existeix?
13: Clar, aleshores, dins del globo el pilot antigament duia un mapa de paper gran, es posava sobre una fusta i anava en transportador d'angles i anava llançant i fent càlculs, bueno, trigonomètrics, no?, de la hipotenusa, de sobre este vent, la intensitat i demés. Tot això ha evolucionat i avui en dia duem un portàtil juntant una tablet. Aleshores, les competicions es fan amb una aplicació i tu estàs situat en tot moment com si fos el Google Maps. És a dir, tu saps on està la teva ubicació i marques les ubicacions de les dianes on has d'anar. Què passa? Imaginem-se una altra diana que, en comptes d'estar en el piso, està sobre el campanar de Bocairent, però a 300 metres d'alçada. Aleshores, ja no sols has de contemplar la coordenada 2D de terra, sinó també la de l'alçada. És com una estrella. Per tant, tu veus la teua ubicació i veus la teua alçada. I has de coincidir que la teua alçada siguin eixos 300 metres sobre el punt exacte que t'havien dit que era el campanar de Bocairent. Quan passes per ahí, amb un logger digital, pulses el botó i és com si hagués llançat en les dianes físiques i és aquest que vos havia comentat, però en este cas marques un logger digital. I qui més prop passe d'aquest punt exactament, tornen 200.000 punts.
4: Que queda registrat, no? Clar, jo estava pensant, val, molt bé, aquest exemple que has posat, i has d'haver de passar tan prop com siga possible d'aquest campanar, com deies tu, de Bocairent, però queda registrat en aquest... Com has dit el nom? Queda registrat... Queda...
13: El logger.
4: El logger,
13: sí,
4: clar.
13: Sí,
4: clar, perquè s'ha de saber si has passat per damunt, per baix o massa lluny, no?, de la diana.
13: Efectivament, perquè tu pots haver passat perfectament sobre eixa coordenada del campanar, però si imagina't que has passat a 600 metres d'alçada, la distància en realitat sobre eixa estrella és de 300 metres, perquè t'havien dit has de passar per ací, però a 300 metres. Aleshores, no val passar ni més alt ni més baixet. Per què? Perquè va penalitzar-te, perquè va tenir una distància. Sí. Has de passar exactament per eixa estrella, per com si l'agafares. Així que, bueno, clar, és superinteressant, perquè tu no veus exactament on està. Ostres. Com si fos una diana exposta.
4: Em pareix complicadíssim. No sé si has pensat en algun moment, per què no tornem i deixem la tecnologia? Per què no tornem a la diana normal?
13: Sí, sí, i de fet, l'evolució que ha tingut, jo imagino que tots els esports, a nivell tecnològic ha sigut enorme,
4: clar.
13: I una de les coses que ha fet l'aerostació a nivell de competició ha sigut aquesta. Uh-huh. I això ens ha obligat a reinventar-nos, i en el tema dels entrenaments perquè com pots imaginar, entrenar això resulta una mica complicat. Nosaltres, com tu saps, fem vols de passatgers i òbviament som molt més tranquils, perquè tu dius, vaig a eixe camp que n'hi ha els alforins per a passar per damunt de les vinyes i que els passatgers disfruten. I et dona un poc el mateix si aterres al principi del camp o a meitat o al final.
14: Clar.
13: En canvi, en competició no. En competició has d'anar a un punt exacte, no? Clar, tot això de la tecnologia el que ha fet és que la dificultat ha augmentat moltíssim i a nosaltres ens ha fet que aquests entrenaments, clar, hagin de tant en tant de fer un vol per a veure que ja no falla res, perquè ja no és una qüestió sols de l'aerostat, sinó de l'aerostat, de l'ordenador, de la tablet, del telèfon.
14: Clar. Però si tornem... Mira, jo vull tornar al dubte este que jo tinc, o que tenim, els que observem des de terra, no? Si el globus no té volant, com pots tu modificar la trajectòria per acostar-te a una diana concreta?
13: Sí, ahí entra la perícia del pilot en la interpretació, per una banda, de la pressió meteorològica, per altra, d'imaginar el vol que pot haver pensat direcció del que l'ha dissenyat, el que ha dit. Jo crec que amb esta meteo anem a poder fer estes dianes, perquè normalment el que ells volen és que tots els globus vagin a les dianes, no?
14: Clar.
13: Però el punt clau és... i ese feeling de sentir que tu estàs en l'alçada correcta per agafar aquesta corrent que t'espenta en la direcció i en la intensitat adequada per tal de després poder fer la millor puntuació. Però, de totes formes, com en quasi tots els esports, el punt clau és l'aproximació final. És a dir, una vegada has entrat al camp, com fas aquesta baixa o aquesta puja per tal de no liar-la en els últims metres, perquè és com el pat del golf. És a dir, has arribat al green, però ara has d'embocar la boleta. Doncs pues això és un poc el mateix. Has arribat al camp, ostres, ara has d'intentar llançar-la el més prou possible de la diana. I aquest punt, en els campionats, sobretot ara que anirem al Mundial, vamos, és la clau, perquè l'últim europeu, per exemple, que vam estar... en una diana a menys de 2 metres n'hi havia 35 testimonis. És a dir, que el personal afina moltíssim. Per tant, és una exigència contínua. Clar. En busca de la perfecció, perquè els altres van a fer.
14: I la busca de la perfecció, imagina que la clau, una de les claus, és la qualitat dels entrenaments. Però, clar, com entrenes una competició d'aerostació d'aquestes característiques si no pots traure el globo cada dia?
13: Clar, ahí influeix molt aquesta qualitat, no? És a dir, l'elegir els dies de dir, bueno, he d'entrenar, almenys jo intento entrenar 5-6 vegades abans dels campionats, perquè intento fer com totes les proves que poden posar i simular el que seria un vol. I aleshores intento posar el meu el més difícil possible per eixir d'aquesta zona de confort que podria ser una cosa semblant als vols de passatgers, no? De dir, no, és que no em serveixen els 50 metres, és que necessite fer menys de 5 en cadascuna de les proves que vaig posant-me. Però, clar, com estic jo soles, l'únic que pot avaluar com mig o com deixa d'eixir-me sóc jo mateix. Per tant, així simplement és... ho dissenyes, evalues quin és el dia bo per a poder volar i el dia que fas intentes, pues això, intentes matxacar les proves que has intentat fer per tal de després fer un debriefing, fer una anàlisi del vol i veure quins són els punts que t'han eixit bé, quins són els punts que has de millorar i de cara al següent entrenament anar sobre cadascun d'ells.
14: Clar, jo estava pensant que bona part dels entrenaments els fas tu soles, no? Com es viu això? No sé si és un moment de màxima concentració, l'estar a soles, el no tindre que... Bueno, tindre que estar molt pendent de moltes coses, però estar a soles. No sé si això ajuda a l'hora de obtindre un millor resultat.
13: I això també jo he notat al llarg dels anys que he anat millorant en la qualitat dels entrenaments, perquè al principi no és senzill estar a soles,
14: no és
13: senzill en el sentit que no tens ninguna referència, però, per altra banda, ens ha donat com a punt, diria que com a punt fort, que després estic veient en les competicions, el que no estar acostumat a mirar a ningú, vaig molt a la meua. Clar. Aleshores, vas agafant confiança a mesura que les coses van eixint-te millor. I això et dona un punt, perquè a l'hora d'obrir el vol per part de direcció, diu, ja podeu despegar, no estic pendent de ningú, i jo me'n vaig a la meua, i clar, perquè estic com en la meua zona coneguda. I si a més tens, pues, això, que de vegades hi ha algun abans o dos o tres abans, en serveixen com a referència. És a dir, jo ho veig com una ajuda en compte de com una distracció si n'hi ha alguna, si hi ha algun globo davant meu. Aleshores, ha sigut també una evolució en estos 8 anys, per exemple, en el sentir eix, no?, de que he notat que he millorat la qualitat dels entrenaments i, per tant, la meua, al final, el rendiment en la competició anà notant-se, ja que, bueno, els últims anys, tant el Mundial de fa 2 anys a Hongria com l'Europeu de l'any passat a Àustria, vaig aconseguir com els millors resultats fins ara, i amb aquesta il·lusió anem el proper setembre a Polònia, a veure què tal.
14: Sí, ara parlem de Polònia, però clar, tot això que estàs contant, és quan, perquè tu dius que t'has emportat unes sensacions especialment bones, més enllà del resultat, no? És això que m'estàs contant, no? Que has notat, en la teua manera de competir, que has notat coses que no havies aconseguit en els últims campionats.
13: Sí, vull dir, ha sigut la maduresa, ja. És a dir, he notat que
14: l'experiència sí funciona, no?
13: Sí, l'experiència funciona, tot el treball a nivell mental, és a dir, de visualització, al final n'hi ha vegades que tu no saps com vas a estar quan vas líder fins que no estàs. És a dir, tu pots imaginar, però ixe moment de dir, ostres, és com si és un terreny una mica desconegut, no?
14: Clar. Anem al Mundial. Setembre. Ai, crec que s'ha tallat, no sé si se'ns escolta. S'escolta Blai Carbonell? No em digues que s'ha tallat. Doncs intentem reconnectar, perquè anava a preguntar-li precisament per eixe Mundial que arriba el proper mes de setembre i que volen saber com s'està preparant, perquè crec que hi ha diferències a l'hora de preparar-se per un campionat d'Espanya i un campionat que és internacional. En este cas, va participar a la Copa Suïssa no fa molt de temps i ara es té que preparar per al Mundial. Estem intentant reconnectar amb Blai Carbonell, estem parlant amb un campió d'Espanya de aerostació. Ahí està. Crec que ja tenim de nou a Blai. Estàs ahí, Blai?
13: Sí, estic ací.
14: Perfecte. S'havia tallat. No, que estava pendent de preguntar-te, i ja acabem, i no te moleste més, per el Mundial, que arriba el mes de setembre, si no m'equivoque, formaràs part de la selecció espanyola en el Mundial de Polònia. Sí. Clar, després del resultat de comptat de Suïssa, que vas estar a la Copa Suïssa, i del títol nacional, quin seria per a tu fer un bon paper al Mundial? Guanyar ja ho sé, però més enllà d'això...
13: Sí, estaria bé, sí. Sí. Bueno, a veure, fer un bon paper, també t'has de marcar objectius.
14: Exacte.
13: És a dir, objectius més o menys realistes. Quan vas al Mundial et trobes en seleccions que disposen, és cert, de mitjans que la selecció espanyola no té. És a dir, això seria com ser realista. Ja. De totes formes, també has de ser ambiciós, perquè saps que hi ha alguns campionats que pot ser que aquests mitjans que tenen ells poden resultar més determinants que en altres. Aleshores, en altres expectatives, una cosa realista seria estar al voltant d'ells, intentar fer un top 30. Mm. Això per a nosaltres seria molt, estaria molt bé. En funció de com vaig a la cosa, pues ja veurem si podem aspirar a més o no. Però tenim la sort de compartir equip amb el pilot Rioja e Iván Ayala, que és un pilot top, que ha arribat a estar en top 10 del món i ha fet un 5è fa uns anys al Mundial. És a dir, és una persona que té, bueno, té unes qualitats com a pilot i sobretot com a pilot de competició espectaculars. Això a nosaltres ens ha servit per a motivar-nos per tal de veure si l'agafàvem i òbviament hem millorat. Aleshores, amb aquest equip, n'hi ha una confiança i una compenetració després d'aquests últims campionats que ens permet pensar que podem estar en aquest en 6 posicions del voltant del 30, i a partir d'ahí, pues, a veure què tal ens va.
14: Doncs ja tenim a dos tops, Ivan Ayala i tu, clar que sí. Anotem ixe top 30, a veure si després es fa realitat, o millorem ixes expectatives o objectius que vos marqueu per a ixe mundial que celebrarà a Polònia. No em queda res més que dir-te... Bueno, sí, una coseta més. M'està rondant una idea pel cap, Blai,
13: sí,
14: que ja te comentaré, però que té a veure amb la ràdio i amb els globus que tu dus. Aixina que...
13: Bueno, tu ja saps que al globo el que no tindria més interferències.
14: Això de veres. Jo crec que quedaria molt bé una coseta. Ja te la contaré i no passarà molt de temps. Blai Carbonell, enhorabona una vegada més pel tot el treball, no només d'enguany, sinó que portes molts anys entrenant i competint per aconseguir estos guardons. Aixina que enhorabona i tant de bo tornem a parlar molt pront. Una abraçada molt forta.
13: Una altra, gràcies.
14: Adéu, bon dia.
13: Adéu.
14: Aquí tinc una idea jo que m'està rondant pel cap. Voràs, com la diem encara. Voràs. Uns anuncis i després tornem a parlar de festes de moros i cristians d'Ontinyent.
15: Ràdio Ontinyent, Cadena 100.
16: Festes i fira, la música, la germanor i la diversió es multipliquen. I els residus també. No oblidem el nostre compromís. Separa en origen i deposita cada residu al seu lloc. Cuidar el nostre entorn és un projecte de tots per unes festes i fira més netes i més sostenibles. És un missatge del Cor, Consorci de Residus B5.
17: Del 29 al 31 d'agost, vine a viure les festes patronals i de moros i cristians de l'Olleria. No et perdes la grandiosa entrada de moros i cristians i les ambaixades en 3 dies plens de música, festa i tradició. Més informació en la web i en les xarxes de l'Ajuntament de l'Olleria.
18: ¿Pero quién pone un villancico en verano?
19: Pues Dicomed. Nos atrevemos a ser diferentes. Por eso trabajamos con productos que no son para todos, son solo para los mejores. Si tú también quieres diferenciarte, trabaja con Dicomed, distribuidor oficial de Estrella Galicia, Café Barcel, Schweppes y las mejores y más exclusivas bodegas. Dicomed, rompe con lo normal. Atrévete a ser diferente.
20: Lunes fisio, martes podólogo, miércoles pilates, jueves nutricionista.
21: ¿Y si todos tuvieran el mismo sitio? Clínica Nexe abre nueva ubicación. Un espacio más amplio, acogedor y pensado para cuidarte de verdad. Fisioterapia, podología, nutrición, traumatología, clases grupales, embarazo y estética. Clínica Nexe. Todo lo que tu salud necesita en el mismo lugar. Ahora en calle La Serreta número 1, Ontinyent.
22: Cariño, ¿duermes?
23: ¿Con este calor?
22: ¿Y si abrimos la ventana?
23: Ya está abierta.
22: ¿Y si ponemos el ventilador?
23: Ya está puesto.
22: ¿Y si cambiamos el colchón?
23: Eso podría funcionar.
24: Este verano en Todo Cama, el colchón en Sifres con un 20% de descuento. Descansa como te mereces también en verano. Y si necesitas almohadas y productos de descanso para el verano, pregunta por nuestros descuentos. Todo Cama, Avenida El Match 56, Ontinyent.
25: Jefe, ¿un nomikai?
26: ¿Un nomike?
25: Nomikai. En japonés quedar a tomar algo para hablar, reír, hasta con tu jefe.
27: Iniciativa La Coctelería Nomikai tiene nombre y apellido. Restaurante Ganés Ecléctico, en Portal del Lleó 9. Prueba su espectacular Cremaet Ganesh, la tradición valenciana convertida en un cóctel inolvidable. Ahora, además de una cocina que te hace viajar por el mundo sin salir de Xàtiva, Ganés Ecléctico te descubre la coctelería Nomikai. Todo el mundo empieza preguntando,
28: ¿Nomikai?
27: Y acaba diciendo,
28: ¡otro Cremaet!
27: Restaurante Ganesh Ecléctico, en Portal del Lleó 9, Xàtiva.
29: Por fin voy a vender la casa de mis abuelos.
30: ¿Y con qué inmobiliaria lo vas a vender?
29: Lo vendo yo mismo, así me ahorro la inmobiliaria.
31: ¿Sigue disponible?
32: ¿Me lo bajas 30.000? ¿Puedo verlo hoy a las 10 de la noche? ¿El piso tiene cargas?
33: Así me ahorro la inmobiliaria.
34: Si no quieres líos, Capitalia filtra clientes, negocia y gestiona todo para que vendas sin dramas y sin problemas. Además, te conseguimos el mejor precio para tu casa. Capitalia, en Ontinyent, Xàtiva y Alcoy.
11: En la cadena SER, hoy por hoy Ontinyent Baida al Baida. Miguel Coy.
14: Ja arribem a l'una i mitja, en directe, a l'Ull Foro Jontinyet, Baida Albaida. Este matí, al programa, al principi del programa, al començament, s'ha celebrat i hem escoltat l'ambaixada Mora. I esta vesprada encara quedarà l'ambaixada cristiana, el desfile final, per tant, les festes, podem dir que no han acabat, i el calendari continuarà encara durant els primers dies de setembre, però sí que arribem a les últimes hores dels dies grans, i jo crec que ja tenim prou imatges, moments, inclús decisions damunt de la taula per fer-ne una primera lectura. Han sigut unes festes amb una entrada espectacular de més de 4.000 participants, 100 formacions musicals, amb els càrrecs dels estudiants, els moros marinos, els almogàvers i els moros espanyols com a protagonistes. Però per parlar del que hem vist, del que no es veu, i també d'allò que encara queda pendent, perquè queden coses pendents, ens acompanyen hacia l'estudi de Ràdio Ontinyent Cadena Ser l'alcalde d'Ontinyent, Jorge Rodríguez. Jorge, què tal? Molt bon dia.
0: Hola, molt bon dia.
14: Benvingut al programa. I el president de la Societat de Festers del Santíssim Crist de l'Agonia, Ricardo Calabuig. Ricardo, què tal? Molt bon dia.
1: Bon dia.
14: Benvinguts als dos. He de dir que al principi, abans de començar, quan arriben a ací, jo pregunté com esteu. Els dos és de... Bueno, la cara de Ricardo, jo no vaig dir la cara que té, però és de... Ostres, és que ja... És que són molts dies, no, Jorge?
0: Sí, ara ja...
14: Pareix que no, que... però són molts dies de molta activitat.
0: Sí, la veritat és que tenim la sort de tenir unes festes molt, molt riques.
14: Exacte.
0: Però al mateix temps això és un marató. Vull dir, així, ja que aguantar, De fet, menys mal que existís l'Eixa Begó, perquè si no ja hauria que inventar-la, saps? I que les festes no duren més dies, perquè exacte, si no, ja, mira, no arribaríem.
14: Sí, perquè, Ricardo, així és on et dones compte de si t'has preparat física i mentalment durant tot l'any per a passar esta marató, que deia l'alcalde de festes, no?
1: Sí, la veritat és que per molt que el prepares, quan arriben estos dies, se'l supera, no? La realitat el supera tot el que tu havies planificat.
14: Uh-huh. Bé, anem a fer balanç, però un balanç general, vull que una primera impressió dels dos, i després ja entrarem en detalls. Jorge, com valoraries tu esta setmana gran de festes que encara estem vivint?
0: Bueno, jo crec que ha sigut espectacular, no? L'any passat celebràvem i d'alguna manera marcàvem aquest punt d'inflexió amb la celebració de les festes d'interès turístic internacional, i això també suposava un repte com a ciutat, l'intentar oferir millors serveis, l'intentar també enriquir al màxim la festa i que també hi haguera una implicació no sols per part de la Societat de Festers, que per suposat, sinó per el conjunt de les comparses, especialment d'aquelles que tenen càrrec, no? Uh-huh. I jo crec que el que hem vist és que efectivament, aquesta declaració de festes d'interès turístic internacional se l'hem agafada com algo molt seriós, que cada vegada és major el nivell que estem assolint, i que també cada vegada són millors els serveis que, en este cas, pues, des de l'Ajuntament, uh-huh, tractem de prestar a festers i també a no festers, perquè jo crec que una de les qüestions que sempre hem tingut clar la Societat de Festers i l'Ajuntament era que la festa havia de ser de totes i de tots, i que per tant hi havia que preveure espais per a festers, però també per a no festers.
14: I aquesta elaboració per part de l'Ajuntament, Ricardo, per part de la Societat de Festers, quina és la elaboració que pots fer en calent encara, perquè encara estem visquent aquestes festes?
1: Temps hi haurà per analitzar-ho després, amb més calma. Però, bueno, la primera impressió que sí que m'agradaria deixar-la amunt la taula és que jo he vist el poble més ple que mai. Més que en totes les activitats que s'han organitzat, tant per part de la Societat de Festes com en els espais que estava parlant Jorge, crec que la resposta ha sigut molt bona i estava tot molt ple de gent. Mm-hmm.
14: Això és una de les preguntes que tenia jo preparades, i a més, agafant el fil que deia Jorge, lo de la interès turístic internacional, segon any ja, si això es notava, si això s'ha notat d'alguna manera, de l'afluència de públic, ja dius tu que tens la sensació de que sí, no?
1: Sí, m'ha donat aquesta sensació. No. La veritat és que actes com el Contrabando, per exemple, que és un dissabte de matí, que no feia precisament massa bon horatge perquè feia calor, pues estava al poble, jo em va donar la impressió que més ple que mai.
14: Anem a parlar dels diferents actes, alguns actes. Jo vull parlar de l'entrada perquè jo he de dir, a títol personal, és la primera entrada que jo vaig veure en directe. A mi m'apareix una barbaritat. Clar, jo no entenc això, Jo sóc un nouvingut, com aquell que diu, ja porto un any així, però a mi em va aparèixer espectacular. I després, a través de xarxes socials i gent que conec i que segueix, deia el mateix, no? Era com... Ha sigut molt espectacular enguany. Jo no sé si tu, Jorge, que vas participar també d'aquesta entrada, i ara parlarem, tenies aquesta sensació o t'arriba aquesta percepció de la gent de fora?
0: Sí, no, jo crec que sí que arriba, no? Sí que arriba, i a més és... precisament jo crec que una de les coses grans que tenen els moros i cristians és que no hi ha que ser cap entès, com tu dius, és algo tan visual, tan de pell, d'alguna manera, que sí que t'arriba, no? I s'entusiasme tot i ser treball que hi ha darrere, perquè exacte, evidentment les coses no hi sent bé per casualitat, sinó perquè hi ha molta feina darrere, i jo que cada any normalment tinc convidats diferents a la Tribuna d'Autoritats, sí que em dono compte d'eixa sorpresa, no?, que especialment aquelles persones que les viviu per primera vegada teniu, perquè sí que heu sentit parlar de les festes de moros i cristians, sí que heu vist pues, algun tros a les notícies o a qualsevol xarxa social, però no té res a veure el voreu

0: ben fetes. Mm-hmm. Els boatos que traiem en Ontinyent crec que són punteros. Però ja no només els boatos, vull dir, ixa llavor que n'hi ha darrere de les comparses, dels càrrecs, cada vegada se fa més en Ontinyent. Este any hem tingut una capitania dissenyada tota íntegrament en Ontinyent, des del principi fins al final. Crec que això n'hi ha que posar-lo en valor. Crec que tenim els millors ballets, no perquè ho diga jo, sinó perquè quan vas per ahir ves altres poblacions a veure ballar, veus qui és en altres poblacions.
1: Exacte.
0: Per tant, crec que puc dir-ho tranquil·lament que són els millors ballets. Mm-hmm. Però també tenim els millors carrosseros en Ontinyent. Les carrosses que se fan en Ontinyent són espectaculars. I tot això és gràcies a la llavor que se fa des de les comparses, de les relacions de festes, però de tots els àmbits de la festa. Vull mm-hmm. dir, se treballa molt i se treballa molt bé.
1: Jorge, com dèiem abans, tu vas viure l'entrada moral dins de l'esquadra del 50 aniversari dels Taifes. Com va ser aquesta experiència? Com va ser aquest baixar per Daniel Hill? Com va ser això?
2: Bueno, pues molt, per a mi molt bonic. Molt bonic. Feia pues 11 anys, jo havia eixit en el 2015 amb els saudites, feia 11 anys, per tant, que no eixia. I damunt, en aquell moment recorde que una de les crítiques que es feia era que faltava llum a Daniel Gil, no? I la veritat és que vaig viure esta vegada el canvi amb el reforç de la llum i especialment amb els nous arcs i era espectacular. Després jo vaig tenir la sort de poder participar en dos capitans, en Pardo i en Ximo Segura, de poder dur un traje que a més jo crec que era una metàfora de la ciutat, com deia abans Ricardo, fet íntegrament on tenien, fet per l'escola d'adults, per el taller de tapissos, fet per la gent de formació professional del tèxtil de l'Institut Jaume I, i per tant amb tota una història darrere que a mi em feia molta il·lusió el poder viure-la, no? I per tant, pues, jo l'únic que pogués donar-lo és gràcies als Taifes per convidar-me a viure aquest moment.
1: Hem de parlar d'un moment que va ser trist, que va ser el dijous, pel problema de l'horatge, de la pluja, que va ser que es va suspendre l'entrada de bandes, la interpretació de la marxa Mora Ximo, dirigida a més per Pilar Ferrero, filla del mestre Ferrero, en l'any del centenari. Ja no només recordar aquest moment com vau viure els dos, sinó les decisions que s'han de prendre, si és que ja s'ha pres la decisió o no, de tornar a fer o de recuperar aquesta entrada de bandes. Com vau viure el moment, Jorge, aquest dia, aquesta vesprada, que va ser agònica, vull dir, perquè jo vaig viure ahir a la plaça, a veure si es feia, si no es feia.
2: Bueno, va ser un dia llarg, realment. Sí. Nosaltres vam tindre la primera reunió al voltant de les 12:30, una del migdia, i vam estar pues, quasi monitoritzant el temps, confiant, pues, com tots, no?, en que fora la típica tronada d'estiu, que en una hora escampa, que refresca un poquet i ja està. Però conforme anàvem veient, no es tractava d'una tronada d'estiu, es notava que no parava de ploure per res del món. I tant des de la societat de festers com des de l'Ajuntament el que vam parlar era de tractar d'apurar al màxim i encara que fora celebrar sols la interpretació conjunta de Ximo, però era materialment impossible. Per tant, ens vam reunir a última hora també amb Pilar i jo crec que el sentiment que teníem tots era de la realitat és la que és, el que no t'evita que el doni moltíssima pena el no poder celebrar aquest acte tan especial.
1: Clar, Ricardo, prendre aquesta decisió jo crec que una de les més complicades, més que complicada, trista.
0: Sí, és molt trist. Tindre que ajornar o suspendre un acte, la veritat és que és una decisió que costa molt de prendre. Tens que tindre en compte moltes coses, però bueno, al final d'aquest dia el que me queda és la sang freda de Pilar, que va dir que en cap moment que és el que n'hi havia, que vull dir, ella entenia perfectament que l'horatge impedia fer-ho. Ella va manifestar que a les 7 de la vesprada l'acte ja s'havia mort perquè ja s'havia desdibuixat molt i que, per supost, que es posava el nostre això per a que quan nosaltres diguérem que decidirem que ja tornava a dirigir, que no hi havia cap problema. Estem treballant molt, és difícil. Ja en un primer moment vam plantejar que se fera el dia 5 de setembre en la Creuà.
1: En la Creuà.
0: Però ixe cap de setmana n'hi ha festes en molts llocs, Banyeres, Benixama...
1: Clar, i que vinguin Viena, músics és complicat.
0: És difícil. Entonces, estem treballant a veure quina és la millor opció.
1: Uh-huh.
0: ja volem.
1: La idea, en principi, jo crec que serà fer-ho dins de l'any Ferrero, no?, encara. O això, això serà complicat, això és la idea, no?
0: Clar, si ajornar-ho qualsevol any haver sigut una decisió complicada, doncs pues este any més encara, no?, que totes les components que porta al voltant...

0: tant, filla del mestre, centenari del mestre, any ja. del mestre... Deuria de ser este.
1: És que tenien tantes ganes, Jorge, que arribaria aquest dia. Sí, jo crec que tots sí. Tenien moltes ganes, no?
2: Sí, perquè a més jo crec que és un acte que ha anat consolidant-se cada vegada més, que cada vegada atrau a més gent, no? I a mi era, per a mi era sorprenent, no? Veure com, malgrat la pluja, pues conforme baixava cap a la societat de festers per reunir-nos, cada vegada era més la gent que anava entrant a la plaça. El que passa és que és cert que jo crec que tot el món en tenia que no eren les condicions. Jo crec que tenien la part positiva de que el MS Ferrero acaba al voltant, crec recordar, del 26 de desembre aproximadament, no? Per tant, tenim ese ample marge encara per celebrar-ho, tot i que és de veres que no en tinguem, sabeu que tanquem una festa i no obrim una altra, no? Sí. Però bueno, segur que dins de l'any Ferrero pues, en algun moment podrem, si no, amb l'espectacularitat que estàvem acostumats i ese dijous de l'entrada de bandes, pues, almenys de manera solemne, des de luego, i de manera digna, el poder celebrar-ho.
1: Ricardo, ja preguntes que tinc que fer-te una altra vegada, que ja t'he fet durant d'any, i tornaré a fer-te, i segurament tornaré a fer-ho d'ací uns mesos. Però hem parlat-hi molt sobre la durada de l'entrada, el futur de l'entrada. Continua enguany o continuarà enguany, i l'any que ve damunt de la taula el reajustar algunes coses d'eixe esdeveniment?
0: Sí, després de la votació que van fer en novembre es va crear una comissió que segueix treballant, no? Ara en setembre es tornarà a reunir i tornarem a treballar, analitzarem també les dades d'este any i a veure què morir d'ahir.
1: Va, bé, queda ahí. No te preguntaré res més. Te contestaria
0: en un vers que s'atribueix a Shakespeare, que no està clar que siga d'ell, però que diu: me dices que amas la lluvia, pero cuando llueve abres el paraguas. Me dices que amas el sol, pero cuando brilla buscas sombra. Me dices que te gusta el viento, pero cuando sopla cierras la ventana, ¿no? O sea, así tots diuen que mos agraden les festes de moro i cristians, però deurien de reflexionar.
1: Jo t'agraeixo molt el que acabes de fer. Jorge.
2: I damunt en un vers.
1: És que no, no és fàcil. Che, és fàcil. No,
0: I si dia de festes, que és menys fàcil.
1: No, tio, Ricardo, estàs perfecte.
2: I si t'hem d'una pregunta aixina complicada en un vers, tomo nota.
1: Tomo nota, efectivament. Anem acabant. Vull parlar, Jorge, de la gran, aquestes activitats paral·leles que s'han posat en marxa al Museu del Tèxtil. Enguany, tota aquesta setmana, gran de festes, va començar l'any passat en 3 dies, com a prova, jo crec. Enguany, una setmana, quina valoració podeu fer? Perquè jo he vist l'ambient i això és una barbaritat.
2: La veritat és que jo crec que és de les coses de les que més satisfets estem i de les que més gent ens ha dit, quin encert, no? Jo crec que, en este cas, la regidora de festes, Àngels, va tindre una bona idea i, bueno, jo sempre dic el mateix, que tindre bones idees en tenim tots, però després hi ha que treballar aquestes idees i convertir-les en realitat. I no només va tindre una bona idea, sinó que, a més, l'ha convertida en realitat este any amb més dies que mai, amb més concerts també que mai, i jo crec que s'ha convertit en un espai que ha vingut per a quedar-se, no? I en el que no sols trobes no festers, que era el que nosaltres inicialment pensàvem que sobretot anava a haver, sinó que s'ha convertit en el lloc del compàs d'espera.
1: Correcte.
2: Entre acte i acte on vaig, a la gran.
1: Sí, sí.
2: I la veritat és que estem molt satisfets de que la gent estigui contenta, no? Uh-huh. I de que també pues, hagin pogut tindre de nou l'exposició, en este cas de Democràcia Estudio, que són els responsables de fer el cartell d'enguany, no? Per tant, crec que és un espai que ha pagat la pena.
1: Acabe ja. Ricardo, des de la meua ignorància, no faré un vers, però des de la meua ignorància, tenim ja capitanies de 2027?
0: Clar.
1: Es poden fer públiques?
0: Clar.
1: Per favor.
0: Ja està, les comparses heu anunciat 2 anys abans.
1: Val, però si algú s'ha oblidat,
0: no,
1: per favor.
0: Te puc dir les comparses.
1: Val.
0: Guzmans, Xanos, capitanies, ambaixades, Asturs i saudites.
1: Val. I els càrrecs ja ho sabrem quan?
0: No, ja se sap, el que passa que ara de memòria no te'l puc dir, no vull enganyar-me de cap de nom. Mari Carmen i Juan són els capitans, però no vull equivocar-me. Portes, se sap, se sap.
1: Portes un dia perfecte, Ricardo. T'ho dic ja, t'ho dic ja. Ricardo Galaboig, president de la Societat de Festers, moltíssimes gràcies. Enhorabona per esta setmana, tot el treball que porteu fent des de tot l'any, molts mesos, i que encara queda per gaudir. Una abraçada molt forta i gràcies.
0: Moltes gràcies. Bona.
1: I Jorge Rodríguez, alcalde d'Ontinyent, el mateix, per tot el treball i per el que queda. I ja continuarem xerrant. Moltíssimes gràcies.
2: Gràcies a vosaltres, un plaer, com sempre.
1: Adéu.

0: Ràdio Ontinyent, Cadena Ser.
1: I fira la música, la germanor i la diversió es multipliquen. I els residus també. No oblidem el nostre compromís. Separar l'origen i depositar cada residu al seu lloc. Cuidar el nostre entorn és un projecte de tots per unes festes i fira més netes i més sostenibles. És un missatge del Cor Consorci de Residus B5.
2: En la Fundació Caixa Ontinyent volem continuar fent créixer una cultura que inspira, una formació que transforma i una acció social que il·lumina nous futurs. Pot ser que el que fem no es puga mesurar, però el seu valor és incalculable. Fundació Caixa Ontinyent. Emoció, llum i futur.
3: Tío, no puedo más. El electricista no aparece. El fontanero me dejó tirado. Y el del aire dice que vuelve el martes.
4: Pero no te dije que llamaras a Divelec Solutions.
3: Pensé que saldría más barato hacerlo por partes.
4: Error. Yo lo hice todo con Divelec. Electricidad, fontanería, climatización, placas solares y domótica. Rápidos, limpios y sin dolores de cabeza.
5: DivelecSolutions.com. Energía limpia, tecnología, confort y tranquilidad.
6: Atención. Este verano queda oficialmente prohibido quedarse sin datos en el móvil, esperar a que cargue una serie o decir, no tengo cobertura. Porque si eres CableWall, el verano es para disfrutar. Fibra, televisión y móvil ilimitado. Todo por solo $19.90 al mes. CableWall. Este verano disfruta ilimitadamente.
7: No es solo una cama articulada. Es poder sentarse a comer, moverse sin dolor. Es dignidad, descanso y alivio. Y no tuve que comprarla. En Cuidama alquilé la cama articulada solo el tiempo que la necesitábamos. Porque el día que ya no esté, no quiero tener que vender recuerdos. Cuidama.net. Hazle fácil y agradable sus días más difíciles. Ellos lo hicieron por ti.
8: Festes de moros i cristians d'Ontinyent. La pólvora, la música i la tradició s'unixen. Viu unes festes d'interès turístic internacional úniques al món. Del 16 al 24 d'agost t'esperem per a viure uns dies inoblidables. Organitza Societat de Festers del Santíssim Crist de l'Agonia. Vine a Ontinyent.
9: Empieza la semana con el sabor de casa. En Borinot Bistró te preparamos platos de cocina tradicional cada día.
10: Ven a comer aquí o llévatelo a casa.
9: Fideuá, paella valenciana, pimiento relleno, arroz al horno. De lunes a viernes de 1:30 a 3. Haz tu pedido y reserva tus platos desde las 9 de la mañana en el 678-42-2240.
10: Borinot Bistró, Plaza Major 4, Ontinyent.
11: Arriben les festes d'estiu a Sant Agustí de Bocairent. Del 22 al 28 d'agost, veïnat i visitants compartirem una programació única. Actes culturals, religiosos, esportius i lúdics per a totes i tots. Vine a Bocairent. Disfruta de les activitats, de la cultura popular i de les nostres danses i els nostres cabolos. Viu la tradició, viu la festa. T'esperem. Ajuntament de Bocairent. Regidoria de Festes i Tradicions.
12: Esto sí son unas segundas rebajas, solo en Rapimueble. Dormitorio juvenil compacto 389, conjunto de matrimonio de canapé más colchón 354 euros. Financia tus compras en 6 cuotas sin intereses y empieza a pagar dentro de 3 meses. Segundas rebajas, estamos muy cerca de ti y en rapimueble.com.
13: Cariño, ¿duermes?
14: ¿Con este calor?
13: ¿Y si abrimos la ventana?
14: Ya está abierta.
13: ¿Y si ponemos el ventilador?
14: Ya está puesto.
13: ¿Y si cambiamos el colchón?
14: Eso podría funcionar.
15: Este verano en Todo Cama, el colchón en Sifres con un 20% de descuento. Descansa como te mereces también en verano. Y si necesitas almohadas y productos de descanso para el verano, pregunta por nuestros descuentos. Todo Cama, Avenida Almach 56, Ontinyent.
1: I fira la música, la germanor i la diversió es multipliquen. I els residus també. No oblidem el nostre compromís. Separar l'origen i depositar cada residu al seu lloc. Cuidar el nostre entorn és un projecte de tots per unes festes i fira més netes i més sostenibles. És un missatge del Cor Consorci de Residus B5.
0: En la cadena SER, hoy por hoy on tinguem Baida al Baida. Miguel Coy.
16: En la recta final de este Por hoy Ontinyent Baida al Baida continuem parlant de festes, però en este cas anem a Fontanars dels Alforins, perquè allí les festes comencen esta nit al voltant de menjar, sí, d'un sopar. Sí. D'una paella, podem dir. No portarà arròs, sinó farina, aigua, oli, ceba i una dificultat afegida. Aconseguir que la gachamiga torni sencera després de llançar-la a l'aire. Bé, però això és un dels actes. Podem dir que és el primer acte d'un programa que s'allargarà fins a l'1 de setembre. 9 dies amb activitats infantils, esports, sopars populars, música, pólvora i 14 comparses preparades per a l'entrada de dissabte. 6 cristianes i 8 mores. Anem a parlar d'aixes festes amb el president de la Comissió de Festes de Fontanars dels Alforins, que ja ens escolta, Rafael Pastor. Rafael, què tal? Molt bon dia.
17: Molt bon dia.
16: Benvingut al programa i gràcies per estar amb nosaltres.
17: Bon dia.
16: Volia començar per una cosa que heu fet pública fa no res, perquè des de la Comissió de Festes i l'Ajuntament heu publicat un avís després de rebre algunes queixes per xiquets i xiquetes que tiren coets fora dels horaris establerts. Què està passant exactament? Què és el que ha passat?
17: No, però és que, pues, què passa? Que hi ha gent major i gent que s'assusta dels coets, gent que no s'adapta als coets. Entonces, clar, volem un poquetet de horaris, així com fer la siesta, pues que es deixen de tirar coets i que la gent puga descansar un poquetet. Sabem que són actes de festes i estem en festes, però, claro, vol la gent un poquet descansar, la gent major i la gent que no s'adapta als coets. Claro, i pues això és el que volem fer. Volem regular un poquetet de l'horari de tirar de coets.
16: Val,
17: que perquè xiquets, si fora per d'ells, no pararien de tirar coets.
16: Tot el dia, tot el dia, tota l'hora.
17: Tot el dia, tot el dia.
16: I després de festes també, podrien si pogueren.
17: També. No, ells a tota hora. Hasta l'orquestra, després la nit, a les 4 de la nit, no paren. Mentre estan desperts.
16: Exacte.
17: Ells no paren.
16: Exacte. Bon, anem a les festes, que com deia jo, que, bueno, podríem dir que van començar amb el pregó i la presentació dels càrrecs el dia 14, però que comencen avui, la setmana central comença esta nit, amb eixe concurs. Com esteu de preparat? Està ja tot preparat? Està tot enllestit?
17: Sí, Compte. Ja tenim ahí tots els grups, tots els comparses i equipos que s'apunten antes. Nosaltres preparem l'areneta allí perquè no es desfalla l'alquitrà i la llenya, i després pues, para, es fa una cata de... entre diferents directives es fa una cata de gachamigues, es fa pues, el concurs, diguem, es dona un primer premi, un segon i un tercer a la millor elaboració de gachamiga.
16: Com d'important és este concurs? Perquè, clar, és com el tret d'eixida. Com d'important és este concurs o s'ha convertit este concurs de gachamiga?
17: Però és una cosa tradicional d'ací, del poble,
16: sí.
17: Bueno, de tota la zona aquesta, sí, és gachamigues, però és un menjar que normalment pues, en hivern es fa molt també,
16: clar.
17: I les cases, els familiars i tot, i claro, pues, van a veure qui és el que millor elabora aquesta gachamiga, i això, pues, en la piquella, i, no? I la gent jove pues, s'ha animat i es agrada molt, perquè durant les festes també se'n fan, antes així fem l'acte de l'engilagar, i anàvem i es fem una gachamiga, torrà i tot això, i la gachamiga era el plat principal, com aquell que diu.
16: Parlem de les primeres jornades, perquè hem estat llegint el programa i jo crec que estan molt dedicades a la participació del poble, no? Bicicleta amb disfresses, sí. Peque disco, volta pel terme, el memorialisme del Gandia, sopar baix braç, cucanyes... Sí. Per què he volgut donar tant d'espai als actes compartits abans d'arribar als moros cristians?
17: A veure... repetíssim la pregunta perquè no t'ha entès.
16: No, vull dir que hi ha moltes activitats dedicades a la població, sí, en general, no només als festers.
17: Sí.
16: Sí. Per què heu volgut fer això? Per integrar a tota la gent, a tota la població? Com és això?
17: No, a veure, la gent està integrant aquestes coses principals, com és la volta al terme, perquè, claro, pues, memorials sempre la gent i es agrada molt així, perquè tenim molts bons terrenos per fer la ruta a peu, yeah, igual que la bicicleta. També avui en dia la bicicleta, pues, com sabeu, així per aquestes zones, pues, es dediquen molt a passejar en bicicleta i a córrer. i li han donat, pues, sí, li han donat importància. No és que li vagin donar importància, és que la gent s'implica, igual que en els menjars de la Gatxamiga i tot això, igual que sopars de la plaça, cada any la plaça, arrere any, va omplint-se cada volta més, i cada volta, ara mateixa són les 12, no, la 1:30, sí, quasi les 2, sí, i ja tenim la plaça tot ple de taules ja preparades, que ja no cap una agulla allí.
16: Això dona gust, eh? Té que donar gust com a president, sí, de la Comissió de Festes, vore eixa implicació, no? Eixes ganes de fer coses.
17: Sí. Sí, sí, sí, vore, és una il·lusió de vore que la gent vol festa i se ho passa bé. Lo principal és que la gent es divertisca, se ho passa bé, i que sàpies tu, dius, ostres, valorar que dius, ostres, ha valgut la pena treballar tot l'any perquè la gent es preocupe de ara fer la festa i nosaltres estiguem contents de veure la gent que s'ho passa molt bé. Això ha sigut...
16: Tu, com a president, sí, de festes, triem dos actes que dius que això són imprescindibles i la gent no pot perdre's estos actes de les festes de Fontanars.
17: Ui...
16: Ah, ja sé, pues que és,
17: mira, primerament és l'entrar, perquè és l'acte principal de les festes d'ací del poble. L'entrar, és dir, tots els festers deixen a l'entrar, tots, perquè això és l'acte principal,
16: sí,
17: i volen lluir el tratge de la festa, i això és un dels principals, i això diria jo que és el millor. En diria dos més.
16: Vinga.
17: A banda d'ell.
16: Vinga.
17: Un més és a l'Ardos, perquè per mi també és un dels que més m'agrada, perquè disfrutes disfressant-te, es dediquem sempre a una crítica del poble o una crítica que ha estat rondant durant l'any de la nació o fora del país, però que es dediquen més a burlar-se. És un tipus burlesca i es disfracen i se ho passen bomba, perquè és que cada un... molt difícil és que coincidim tots en un traje igual. És cada un traje. I se ho passem bomba. I un altre és l'ofrenda. L'ofrenda és que és molt bonica. L'ofrenda de la Mare Déu, això és... Uf, mira, a mi m'aporron i estic...
16: Que bo.
17: Saps? Que
16: bo.
17: Sí, sí, és una cosa que...
16: Que són molt especials, són moments molt especials, sí, sí, sí, i molt importants. Acabem ja, sí, hem de recordar a la gent que des d'avui fins a l'1 de setembre, que en eixa missa pels festers difunts, sí, i l'ambaixada dels estudiants, acabarà, sí, acabaran les festes de Fontanars dels Alforins. Rafa, president de la Comissió de Festes de Fontanars, moltíssimes, sí, gràcies. Que vagi molt bé esta setmana.
17: A vosaltres.
16: I ara disfrutar,
17: I tots convidats i tota la... alrededor del poble,
16: sí,
17: veïns del poble de Fontanars, convidats a les festes, que són molt boniques, són lleugeres i no són avorrides. És a dir, que són entretingudes i ligeres, que estan tots convidats a que vinguin a passar un ratet així amb vosaltres. Estan tots convidats.
16: Moltíssimes gràcies, Rafa Pastor, una abraçada molt forta.
17: A vosaltres.
16: Adéu,
17: gràcies,
16: bon dia.
17: Gràcies, adéu.
16: I nosaltres estem a puntet d'arribar a les 2 del migdia. Aixa hora arribarà la informació nacional i internacional amb l'hora 14 i després la de proximitat amb l'hora 14 on tinguem Vaida al Vaida amb Tomàs Marín. I nosaltres tornarem demà, que ja no seran festes, que tornarem a un programa normal, a una edició normal, ninguna edició especial. Gràcies per estar ahí, recordeu...
18: Sí.